0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: A la primera selección española de fútbol femenino.
3: ¡Viva! Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
4: Si yo tuviera una hija, no me haría ninguna gracia. Hay cosas de hombres y mejor no mezclarlas.
3: Ganadora del premio del público en el Festival de Málaga.
2: Que vean de lo que sois capaz.
3: 12 de junio en cines.
5: Hola.
6: Hola.
7: ¿Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
8: Bon dia, diumenge 7 de juny, diumenge de temperatures controlades. Núria Sarau, bon dia.
9: Avui les màximes es mouren entre els 26 i 32 graus. Hola, molt bon dia. La jornada comença amb alguns núvols a les comarques de Tarragona, s'aniran trencant i avui el dia acompanya a fer activitats a l'aire lliure. Això sí, ens hem de protegir del sol perquè l'índex ultraviolat és molt alt. Si és veritat que aquesta tarda tindrem algun ruixat molt localitzat al Pirineu. Ara mateix les temperatures van des dels 14 graus a Girona, 17 a Lleida, 20 a Tarragona i 22 a Barcelona. I si aneu a la platja, la temperatura de l'aigua del mar volta els 21 graus a la Costa Brava, 22 a la Costa Central i 23 a la Costa Daurada.
8: Repassem ara l'actualitat informativa. Els docents pacten una única jornada de vaga dimarts vinent, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de les proves d'accés a la universitat. És la decisió que han pres els sindicats de professors després d'una reunió d'urgència aquest dissabte a la tarda, en què també han acordat convocar una manifestació diumenge 14 de juny al migdia. USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i el COS animen a les famílies, a les entitats en defensa de la llengua i a les associacions pel dret a l'habitatge que s'assumin a la protesta.
10: Una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
8: És Laura Gené, portaveu de la CGT. Com dèiem, la vaga de docents de dimarts coincidirà amb la visita del Papa i amb la selectivitat. El pontífex té previst arribar a Barcelona a 1:15 del migdia i pel que fa a les proves d'accés a la universitat, els docents ja han dit que les protestes no començaran abans de les 9 per garantir que els alumnes poden arribar als centres educatius on han de fer els exàmens sense massa problemes. Malgrat tot, es preveuen dies complicats pel que fa a la mobilitat a la capital catalana i voltants la setmana vinent. Per aquest motiu, el govern ha rectificat en les últimes hores i recomana ara sí teletreballar a qui visqui o treballi a la demarcació de Barcelona entre dimarts i dimecres. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
11: Hem considerat que era oportú fer una recomanació perquè les empreses amb la seva seu a la província de Barcelona i també els treballadors de la província de Barcelona, doncs, que les feines, les tasques que fagin puguin ser susceptibles de ser encabides en el teletreball, doncs que es faci.
8: Encara sobre l'Església, l'arquebisbat de Barcelona ha desmentit de forma taxativa que el cardenal Oromella hagi encobert mai cap cas de pederàstia després de la investigació del diari El País. Poques hores després de l'inici de la visita oficial de Lleó 14 a l'Estat, la diòcesi va reiterar la seva condemna a qualsevol episodi d'abús, Soledad Domínguez.
12: El comunicat respon a la notícia que va publicar divendres El País, que incloia el nom del cardenal Oromella en una llista dels càrrecs de l'Església que haurien ocultat casos de pederàstia. La nota oficial reitera la condemna de la institució a qualsevol tipus d'abús de poder o sexual i recorda que Oromella ho ha fet personalment en múltiples ocasions a través d'al·locucions, homilies i escrits tant ara com en el seu mandat com a president de la Conferència Episcopal Espanyola.
8: El Papa no arribarà a Catalunya fins dimarts, però és cert que ja ha dit les seves primeres paraules en català.
13: Y me haría muchísima ilusión si lo puedo enseñar tres palabras en catalán.
5: què són. Us espero, tinc ganes de veure-us.
6: Us espero, tinc ganes.
5: De veure-us. De veure-us.
6: De veure-us.
8: A través de les nocions, ara ho sentíem, de la periodista de Ràdio Estel que viatja aquests dies a l'avió papal. A Ser Catalunya hem parlat amb el responsable de l'últim espai que el papa visitarà a Catalunya, és la capella de l'aeroport del Prat, on beneirà un nou sagrari que encara s'ha d'instal·lar. L'espai, desconegut per la majoria, es troba a la terminal 1 i s'hi poden fer misses, tot i que s'ha d'avisar amb temps, Sole.
13: El diaca, que s'encarrega de supervisar periòdicament la capella, en Florenci Travé, diu que de misses se'n fan molt poques.
14: A Madrid hi ha 4 terminals, hi ha 4 capelles i hi ha el millor. Les demandes d'aquestes surten un promís d'una diària. En canvi, aquí, la demanda és el millor de 7-8 a l'any.
13: I que tampoc hi ha un grup estable de fidels que utilitzin aquest espai.
14: No hem aconseguit, de moment, generar algun grup de gent que hi hagi per allà, de treballadors de l'aeroport o de tal que vulguin, diguem-ne, participar d'algun tipus d'activitat més comunitària.
13: Sí, estan expectants que la visita del papa serveixi per donar més visibilitat a aquesta capella.
8: Publicitat i tornem.
15: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte

0: Cornellà a la plaça de Catalunya.
1: Accés lliure i gratuït. Gratuït.
0: Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
3: Tres minuts i seran les 9 del matí. De la crònica política, Esquerra ha posat en marxa la maquinària per si la legislatura espanyola es complica i s'avancen les eleccions generals. Una maquinària en marxa quan encara no s'ha resolt què passarà amb Gabriel Rufián. Laura Pons.
4: El portaveu d'Esquerra a Madrid vol posar condicions per seguir com a candidat. Bàsicament, dos requisits: tenir més poder de decisió dins de la direcció i poder triar els seus companys del grup al Congrés. Una possibilitat, la de configurar la llista a Madrid que Junqueras descarta.
5: Però és evident que les llistes d'una organització política les fan els militants d'aquesta organització política.
4: Encara no s'ha decidit qui configurarà les llistes, això es farà quan es convoquin eleccions, però el que sí que fixa el reglament són els avals que es necessiten per ser candidat i com seran les primàries en cas que hi hagi més d'un candidat.
3: I un apunt en infraestructures. A les 11 d'aquesta nit s'ha restablert la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després que una avaria d'un tren a la Sagrera afectés el trajecte entre Figueres i Madrid. Un centenar de passatgers van haver de ser evacuats pels bombers.

0: vol en Fèlix, Pablo? Què vol el protagonista de Soham?
1: Em fa molta il·lusió escoltar aquesta música aquí en una entrevista. Em posa la pell de gallina, m'emociona molt.
0: Sona a l'obra. Després en parlarem al final, aquesta música.
1: El Fèlix el que vol és acudir a aquest ritual de l'autopurificació que capitaneja l'àngel Azalea, que és l'àngel de la veritat, i el Fèlix porta arrossegant un fet que ha viscut fa un temps i amb el que ja no pot conviure, i decideix anar a aquest palau de l'autopurificació, un palau fictici, i l'àngel promet als creients que vagin al palau i entreguin tot el seu dolor, els hi promet una mort immediata i extraordinària ascendint al cel. Llavors aquest noi, hi ha una frase que diu al principi que és: no sé si morir viu, que seria morir avui, ara mateix, que encara em queda una mica d'ànima, o viure mort, perquè ara mateix ja no té sentit per mi estar aquí. I ve a llevar-se la vida, bàsicament.
0: Tal qual. Ha patit molt. Està patint molt. Veiem un patiment que dures penes pot arrossegar, o sigui, pot aguantar.
1: Sí, sí, sí. El ritual consisteix a treure's les seves 5 càrregues o ferides vitals, que s'explica molt ràpid a l'obra. Els primers 15 minuts és una mica què estic veient, què és això, sí, a què m'han convidat a veure.
0: Menys mal que ho has dit tu. Però és el que pensava, dic, a veure, un som, sisplau, què és aquest palau, què és aquest àngel?
1: Totalment, a partir del minut 15-20 jo crec que un ja comença a entendre de què va això i ens van donant en píldores aquest fet que li ha passat al Fèlix. I m'agrada màxim perquè a la gent jove crec que moltes vegades ens arriben propostes amb conflictes una mica banals, una mica superficials. I jo estic una mica cansat amb aquestes proves que t'he dit de fa anys, que em van arribar vàries. Estava una mica... No puc creure, a la gent jove li passen coses molt bèsties. Jo crec que a tothom d'aquí ens hauran passat coses molt heavies. Potser no arriben a un escenari a explicar-se en un teatre, però crec que no hem d'invalidar aquesta gent jove. I em fa... Per mi és el repte més gran que m'he posat fins ara com a actor, i estic orgullós de posar-me jo per seguir avançant i creixent.
2: O sigui, tu estaves cansat de càstings allò de Chico conocía chica i coses d'aquestes de conflictes superficials, i vas haver de ser tu el que va escriure una cosa allò en profunditat.
1: Jo em vaig escriure...
2: Perquè no te n'arribaven.
1: No me n'arribaven així, em vaig escriure el que m'agradaria que m'arribés a mi com a actor. Jo vull ser canal d'històries crues, i jo crec que, doncs, si m'he d'escriure una cosa, vaig mirar els meus estalvis, els mesos que em quedaven d'atur, i vaig dir, he de fer alguna cosa per aprofitar aquest temps i crear-me la cosa que a mi m'agradaria, el projecte que a mi m'agradaria que m'arribés com a actor.
0: Però clar, per què aquest tema tan... Perquè en el rerefons de tot plegat hi ha la malaltia mental, hi ha... Els curadors, que no en parlem prou, no?, de la gent que acompanya persones que tenen certes dificultats. Clar, és un tema com molt profund. No sé si és una cosa, diguem, propera a tu, o que coneix a través de la... No? Coneguts, amics, família, no ho sé.
1: Si m'han preguntat si era autobiogràfic, no és autobiogràfic,
0: no,
1: gràcies a l'univers. Però sí que...
0: Menys mal.
1: No, evidentment. Sí que hi ha molts temes que m'interpel·len moltíssim. Per mi el suïcidi d'alguna forma m'ha quedat a prop al meu entorn també, i volia ser canal d'una història com aquesta. I després tota la creativitat de l'Àngel Azalea, les càrregues, el mandamiento sagrado, vull dir, hi ha unes mogudes
0: per allà. Això d'on baixa, tio? Això ve, jo què sé, d'altres tradicions... religiosos, o simplement un exercici d'imaginació?
1: Hi ha moltes coses meves. Per mi a Soham hi ha alguna cosa de videojoc, que has d'anar passant la fase, les 5 fases, fins a arribar al monstre final, no? Però a més vaig estar investigant, perquè al principi no era un àngel, era una deessa, i vaig començar a investigar i vaig veure que a Illinois, a Chicago, hi havia un ritual que feia gent, que anaven a un bosc i començaven a decretar una oració en veu alta, perquè amb els decrets se suposa que es crea una transformació energètica i pots alliberar una mica, autopurificar-te, no?, i intentar arribar a una condició espiritual similar als sants. I vaig dir, doncs fixa't que anem a agafar una mica això, i vaig fer el meu mix.
0: Perquè creus en els àngels, tu?
1: He reaccionat corporalment.
0: És la primera vegada que faig aquesta pregunta, i segurament és la primera vegada que et fan aquesta pregunta, no?
1: Tinc fer moltes coses, no potser en la religió, però sí que crec que hi ha alguna cosa per allà.
0: Home, ara no sé si aquesta espiritualitat i aquesta religió que torna a estar de moda, n'hem parlat moltes vegades, no? Que si la Lux, que si Rosalía...
1: Totalment.
0: No sé, aquests nous deixebles, seria un bon públic també per l'obra, no? Vull dir que...
1: Sí,
0: dic jo, no?
1: Podria ser-ho al final.
0: Una connexió més fàcil i més senzilla, no?
1: Al final es parla de l'Església, com deies, però no va de la religió.
0: No,
1: la religió és un vector per explicar una història, no? però sí, estic molt content. És una proposta molt corporal, molt emocional, molt vocal. Jo acabo baldat, però estic molt content. Em fa una mica de mal al cos, però...
0: Bueno, i fins i tot ens ensenyaves una ferida de guerra.
1: Sí, tinc aquí, pels oients que no ens puguin veure, tinc
0: bueno, sí,
1: aquí
0: ara
1: una petita
0: la càmera,
1: ferida
0: aquí.
1: No d'assajar fa 10 dies, em vaig amb una fricció amb el terra, em va fer una ferida petita i després aquesta ferida va començar a evolucionar, em va sortir una ampolla, vaig a l'hospital perquè em començava a fer mal l'ull i em van dir que se m'havia infectat i que m'estava pujant la infecció a l'ull, i això no t'ho he dit abans, però em va atendre a la consulta una companya meva de medicina, perquè jo vaig fer 2 anys de medicina en el seu moment.
3: Hòstia,
1: i va ser un retrobament bonic. Sí, i em va dir, però com t'ho has fet? I jo, bueno, no, a veure, o sigui, estic assajant una obra de teatre, hi ha un àngel, bueno. I va ser molt maco, això, sí.
0: Sí, sí. Exercici físic important el que fas, perquè jo, bueno, veia una barreja entre contorsionista de circ i practicant top de ioga, no? Perquè, clar, ho hem de dir, que tu fas de protagonista, fas en Fèlix, i també fas, gairebé a la vegada, a l'Àngel, que
1: sí.
0: Clar, necessiten... Són dos registres absolutament diferents, no?
1: Sí, l'Àngel, a més, cada vegada que parla, adopta una posició corporal diferent. Això és una mica un mini-spoiler, però no passa res. I clar, sí, és molt, molt exigent. Escalfo molt. L'Àgata és una directora esplèndida, amb un ull afiladíssim i és molt física, i em va dir, bueno, haver elegit altra directora no tan física, no? I vaig dir, no, perfecte, m'encanta, jo ho gaudeixo molt. I després hi ha tot un tema de l'exorcisar aquesta cosa que porta, aquest dolor que porta dins, que va molt amb el ritme de processó de la música.
0: Àgata Casanovas, directora de Dirty Boys, la vas veure?
1: Increïble.
4: Sí,
0: Oriol.
4: Sí, sí. No, també m'agrada molt...
0: De Gerard Guix, ens va encantar aquí.
4: El que deia el Pablo fa un moment, que després de fer això, sèries, cines, tal, que el teatre, i sobretot quan tens un projecte propi i tan únic, vull dir que només... Jo no l'he vist encara, veiem si el puc veure la setmana que ve, però vull dir que el teatre és el lloc per explorar també per un creador, un actor, un dramaturg, fer la seva marcianada més gran, perquè, no? Ja és, i també és prou difícil, perquè al teatre de també trobem productes que són molt televisius, o molt que sembla una sitcom, que dius, bueno, està bé, però jo crec que no, un lloc com el teatre et permet explorar això i més.
1: Sí, jo crec que en aquest cas, crec, amb tota la humilitat del món, crec que és un bon exercici teatral, crec que, bueno, tu l'has vist, Màxim, i crec que hi ha una proposta poc convencional que jo estic molt orgullós, la veritat, i sí, és un fill per mi, és el més proper a tenir una criatura biològica creada per mi, i porto molts anys pensant en això, i costa molt, m'he adonat aquí entre escriure l'obra, que et veus a casa teva amb una làmpada, amb un full en blanc. Després, una vegada tens el text, presentar-te a convocatòries, residències, convèncer l'equip amb qui vols treballar, després actuar-la, no? Canviar el barret de productor, perquè l'he produït jo amb una mica, una forma precaritzada, la veritat, però hi ha molts barrets que has d'anar compaginant, i jo mai m'he sentit més poderós que amb aquesta obra de teatre, amb la meva vida.
0: Doncs això, en Pablo Capuzzi, de ser la pell a Souham, i una mica, la veu, també.
2: Alegria.

0: Tangana.
1: Només et saps aquesta dansa Tangana o podries anar...
2: No, en sé alguna més, en sé alguna més. Sí, hi ha un moment a l'obra que l'Àngel Azàlia li diu que com no està alliberant el seu dolor, li proposa cantar, no? I que l'Àngel és molt fan del Tse Tangana i que si vol pujar a punts que li canti alguna cançó del Tse Tangana.
1: I tu has practicat això també, d'alliberar-te arrencant a cantar qualsevol cosa?
2: No, sóc molt tímid jo, a mi em costa moltíssim.
1: Sí, el karaoke no el treballem.
2: Ho passo fatal.
3: Un altre actor tímid? Quants actors tímids coneixem?
4: Molts, moltíssims, la majoria.
2: Però de debò, jo vaig a un karaoke amb amics i a part, perquè aquí hi ha la cosa aquesta de l'ego, de, i si algú ha vist alguna cosa que he fet i diuen, és aquest noi, és el nada, no sé, ho passo fatal, a mi em fa molta vergonya. I això és una... caca, amb perdó de l'expressió, perquè et limita molt, et talla molt, i em sap greu això.
3: Bueno, per cert, hi ha un artista, una cantant, que té molt més pes dramàtic que no pas en Tse Tangana a l'obra, que és Madonna. Madonna. Que estic fent spoiler?
4: Una mica, sí. Una mica, sí. Doncs ja està, passem de pregunta.
3: Bueno, a Madonna li ha interessat molt l'espiritualitat des de sempre,
2: sí.
3: I ella ha fet molts mantres en la seva vida. Clar, Soham, he hagut de buscar-ho,
2: sí.
3: A internet. Soham també és un mantra.
2: És un mantra.
3: Què significa? Per què es fa servir això?
2: És un mantra, és un decret que es fa en veu alta i que, com dèiem abans d'aquell ritual, es crea com una energia interna que se suposa que estableix un canvi en tu, no? Al repetir-ho constantment. És la vibració i alliberar la ment. Significa mantra. Mantra, Soham, en concret vol dir jo sóc això o jo sóc el que sóc, que és una acceptació que el protagonista ha de portar-se amb ell mateix. Ha d'acceptar el que ha passat, el que està succeint per poder alliberar el seu dolor i superar el ritual.
3: I ara aquesta música que ens has fet, o he pogut, o m'has fet descobrir, que jo no sabia que existissin aquestes bandes que posen les bandes sonores de les processons, com l'agrupació musical Lágrimas de Dolores de San Fernando, Cádiz.

0: Bueno, doncs com les músiques de les processons de Sant Fernando Càdiz acaben en el Teatre Gaudí?
1: Doncs mira, la meva mare és de Conca, d'un poble molt petit, de 100 persones a l'hivern. I...
0: Com es diu el poble? A mi m'agrada saber els noms dels pobles.
1: Alarcón.
0: Alarcón-Conca.
1: Alarcón-Conca. I fa molts anys, quan era petit, em van portar una processó a un poble del costat, més gran, i em va flipar, vaig fascinar, em va fer molta por, de fet, en aquell moment, perquè veiem aquella gent flagel·lant-se amb aquells barrets puntiaguts i vaig dir, no sé què és això, perquè m'estan portant aquí, no? Però és una música que sempre m'ha connectat molt i em parla del sacrifici, de la lluita, de l'adoració per després patir, sofrir i acabar, bueno, executat, no? Que d'alguna forma és el ritual que el Fèlix està intentant fer. Clar. Llavors, per mi és la lluita del guerrer i la música ens acompanya molt en aquesta obra i estic flipant d'escoltar una ràdio, una música de processó i de parlar d'aquest projecte, o sigui, estic molt emocionat.
0: I jo de posar-la, tu. I, escolta'm, ja que anem acabant, què diferent aquesta interpretació que la que feies de Mamen Mayo, la sèrie amb Sílvia Abril, de l'Edu Sola, que ens vas presentar aquí al Tot és Comèdia. Què ha passat? Què passa amb la segona temporada?
1: Doncs preguntem-ho a...
0: Sky Showtime,
1: no? Sky Showtime, a Nostromo, la productora, sí que tenen moltes ganes de seguir fent-la. No sé què passarà, jo crec que tot el repartiment estem encantats amb la sèrie, ens encantaria. Jo, per mi, la rodaria començaria demà passat, encara que no tingués a guió. És que m'encanta, va ser el rodatge que més he gaudit de la meva vida, amb la Sílvia, que és una bèstia, amb la Mona Martínez, que acaba de guanyar un Max... per Los Nuestros de la Lucía Carballal. He après moltíssim i l'Edu Sola és una de les millors persones que he conegut en aquesta professió mai. I estic molt content, que va venir a veure la funció, també.
0: Sí, sí, vam coincidir allà. Érem veïns de fila, sí. I el que dèiem, en Pablo participarà en aquesta obra inaugural del Grec, que també tenim moltes ganes. Com estan anant els assajos?
1: Doncs molt bé,
0: de l'Òpera dels Tres Rals.
1: M'agrada molt perquè són dues funcions molt diferents. L'Òpera de Tres Rals és una supercoproducció de teatre grec amb teatre lliure, portarà Marta Pazos, també una directora molt maca, amb una visió increïble. El cap li funciona com un satèl·lit, va rapidíssim, i a més fa molta cura, com et deia abans. Jo em recordo sortir dels assajos, són persones, un grup molt heterogeni, cadascú ve del seu pare, de la seva mare, i la Marta sempre s'encarrega de fer-te sentir bé. I em venia molt de gust, també. Som 12 intèrprets, a Soham estic jo sol. Em venia molt de gust parlar amb algú i que algú em digués una rèplica, no? La veritat. Perquè és un procés molt solitari, un monòleg. Jo tinc ganes de fer un drama familiar, de fer un sopar, de seure, i he gaudit molt, estem gaudint molt. Comencem el 15 de juny, tornem a assajos, el dia després d'acabar Soham, i ja estrenem 10 dies després, o sigui que ja és aquí.
0: Doncs això, fins al 14 de juny al Teatre Gaudí, Soham o l'Ascenso del rei mendigo, de Pablo Capuz. Gràcies, Pablo.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Molta sort. Oriol, ens quedem amb tu, eh?
2: Molt bé.
0: Que hi ha molta teca als escenaris. Una mica de teca als escenaris catalans, eh? Vinga, de seguida.
3: Tot és comèdia.
4: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte.

0: Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: I'm afraid exposure is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane, sane, sane.

0: Oriol Puigdemont, doncs això, poca, molta? Clar, és una època ara que s'està acabant la temporada.
1: És que el juny és una època una mica rara, perquè és una època tranquil·la, perquè s'acaben a Barcelona molts espectacles i és com la calma abans de la tempesta, perquè abans del grec... que és això, la bogeria màxima, clar, hi ha molts, la majoria de teatres de Barcelona estan acabant temporada, llavors és tranquil·let, una mica tranquil·let.
0: Molt bé, per quins teatres t'has mogut aquesta setmana?
1: Mira, he anat a un teatre petit, com el Tantarantana, i a més a l'Àtic, que és la sala de dalt, la més petita, i he anat al Teatre Nacional, a la sala gran, que és el més gran.
0: Doncs vinga, comencem pel petit. Qui és aquest noi? Qui és aquest senyor?
1: Aquesta artista...
0: Perdó, aquesta?
1: La Mazorra.
0: Aquesta.
1: Abans, antigament coneguda com Juan Pablo Mazorra, però des d'aquest espectacle almenys, o almenys anar a tota la web, programes de mai i tal, és artista, creadora, Mazorra, mexicana, però que és a Barcelona des de l'any 2015, vull dir que ja fa més de 10 anys, i aquí està fent un cabaret mexicà a l'Àtic del Tantarantana. Heu estat a Mèxic, vosaltres?
0: No, però al Tantarantana sí.
1: Tantarantana sí. Si us dic Mèxic...
0: Sí,
1: Mèxic, sí, perquè els mexicans diuen México, no Mèxico. I tots els catalans exiliats, vius exiliats, tots diuen Mèxic.
2: Sí,
1: això m'ho he dit més d'un cop.
0: A Mèxic.
1: Sí. Si us dic Mèxic, què penseu?
0: Quins elements? Olvido cara, Alaska.
1: Bueno, per què?
0: Sí.
1: Molt bé, què més?
2: El menjar bo, no?
0: Picant, els tòpics, anem als tòpics.
1: És una mica tòpic, i llavors la Mazorra juga molt bé amb aquests tòpics, perquè és un espectacle molt cabaretero, és ella sola, One Woman Show.
0: És que no has dit el títol encara.
1: Ah, perdó, que el títol és molt bo.
0: Home.
1: Quería ser maricón, pero nací sudaca. Quería ser maricón, pero nací sudaca. El títol és boníssim. I llavors això, fa un repàs per la seva vida, Mèxic. Ara quan parlàvem amb Pablo Caput, aquesta cosa de la religió, les processons també hi apareix molt, perquè la seva mare era molt religiosa, anava molt a missa. L'escenografia, que per ser l'Àtic del Tantarantana està molt bé, hi ha evidentment la verge, les flors, les banderetes d'aquestes de colors mexicanes, i llavors comença com una processó. La Mazorra arriba com una verge amb un mantell, una corona de tal, i es nota que va estar 5 anys als Joglars, imagina't, que també domina molt tant la cosa física, la veu, i llavors aquest toca baratero, perquè és un repàs de la seva vida i de com aquesta arribada a Barcelona, que és una mica un sexili, no? Un sexili pot passar de Torelló a Barcelona.
2: Totalment.
1: O de Mèxic a Barcelona, perquè és quan els dissidents, dissidències sexuals o qualsevol tipus, doncs busquen un lloc més gran i també...
0: I segur, sobretot.
1: I segur, exacte.
0: I segur.
1: I llavors parla de la seva... d'aquest cruzar el charco, i també és molt interessant que hi ha un moment que llegeix fragments del seu diari quan va arribar a Barcelona el 2015. I com va definir, no?, Barcelona i Europa. Diu, Europa és un lloc molt net, molt segur, que vas pel carrer i no t'atraquen. I el públic, hi havia gent del públic que deia com, dius, bueno, comparat amb Mèxic, tal. Diu, quan vaig arribar pensava que tots els catalans eren gais. Perquè, perquè parla molt de la masculinitat, i que a Mèxic la masculinitat és una cosa molt... molt marcada, i és un país molt més masclista que aquí, i llavors aquí li semblava que tots els catalans eren gais, perquè això, el cambret deia, què tal, guapo, què vols, que et poso, rei, aquestes coses. I llavors també està molt bé, perquè això sona des de Kylie Minogue o Robbie Williams, o també apareix el Pancho Villa, l'Emiliano Zapata, es parla de la Revolució Mexicana, es parla de, bueno, com això, la relació amb la família o amb una mare que està a l'altra banda de l'oceà és difícil de portar des d'aquí, però alhora també és un cabaret molt divertit, i a més amb molta bona interacció, on la Mazorra també pots preguntar en el públic heterosexual a la sala, que també n'hi ha una mica, doncs quan hi ha termes que no coneixen, tipus poppers o grinder, doncs els explica, com feia el Guillem Clua Smiley.
2: Molt bona instrucció.
1: Per tant, jo el recomano, ho vaig passar molt bé. Està a l'Àtic del Tantarantana, que és un espai quinal.
0: Fins quan?
1: Fins al 22 de juny. I hi ha dos dies que fan col·loquis, això, sobre el sexili, sobre l'activisme, perquè, bueno, també parla, clar, de diferents... camps que la travessen, com això, el racisme o la xenofòbia que ha patit o que ha pogut patir a Barcelona, l'exotització que també pateixen els llatins o els mexicans, i alhora, bueno, aquesta cosa, hem de fer la revolució, però hem de fer la revolució totes, les pobres, les putes, les migrants, les trans i totes. Per tant, molt recomanable.
0: Quería ser maricón, pero nací sudaca.

0: Saps allò que vas a veure una cosa que tens moltes, moltes, moltes, moltes ganes i surts?
1: Sí, sí.
0: Com mig decebut.
1: Sí, sí.
0: Et va passar.
1: Em va passar. Ah, dic, ho dius per tu per mi?
0: No, per tu, per tu, per tu.
1: Em va passar, em va passar.
0: Ara estava fent acting.
1: No, ja ho sé, és que ets molt bon actor, Màxim.
0: Gràcies.
1: Em va passar, em va passar.
0: Premi Max per en Max, home.
1: Premi Max, ara després en parlarem. Aviam, Speeping Tom, Speeping Tom. Us sonen els Pippin Tom?
0: Sí, home.
1: És com un dels emblemes...
0: Gran companyia europea, no?
1: Dels emblemes d'això que hem dit teatre-dansa o dansa-teatre, Tanztheater, en alemany, la Pina Bausch, com a gran creadora, que no és que s'ho inventés, però bueno, això, aquesta cosa que a mi m'interessa molt, perquè no cal separar tant les disciplines, i són espectacles molt teatrals, però alhora molt de dansa, dansa-teatre. Companyia belga amb nom anglès, Pippin Tom, formada per un francès, Frank Chartier, i una argentina, Gabriela Carrizo, vull dir, sembla ja un acudit. I des de l'any 2000, i des de Brussel·les, que hem de dir que Bèlgica i Brussel·les i Holanda, com que són països que creuen molt en la seva cultura, l'exporten per tot arreu, però més, i donen molta pasta, vull dir, són compatriotes del Jean Lauers, del Fabre i tal, doncs ja els hem vist bastant aquí a Barcelona, el grec sobretot, el lliure, el mercat de les flors, el teatre grec, amb uns espectacles que són molt... visualment fascinants, inquietants, semblen mons del David Lynch o del Salvador Dalí, una mena de cosa hiperrealista, perquè llavors passen coses una mica estranyes. Però he de dir que els últims coses, els últims espectacles que els he vist, cada cop m'agraden menys.
2: Oh.
1: Jo no sé si és des de la seva aliança amb el TDC.
0: A veure, Frank, Gabriela...
1: Bueno, perquè també es van separar, coses que passen, perquè era parella artística i sentimental, es van separar...
0: Bueno, poder
1: influir, també,
0: no? I
1: ara ja signen els espectacles per separat. L'espectacle anterior que havíem vist, el TNC, amb un títol impossible i horrible, perquè eren unes coordenades llarguíssimes d'una illa al mig de l'oceà, el va dirigir ell. Era sobre la crisi del creador, hi havia un gran vaixell embarrancat allà sobre un mar de gel, però part de la crisi del creador és sobre la crisi de l'home de mitjana edat, tal. Ara ella, la Gabriela Carrizo, ens presenta aquest espectacle que es diu Cròniques, que vam sortir de l'estrena dijous al TNC, tots una mica com xof, també perquè plovia fora i vam estar mal paraigües. És a dir, d'aquest espectacle és que dius, vale, visualment, estèticament, mola, tens 5 intèrprets estupendos, 5 homes... Ja, és que ja no ballen. Són aquestes companyies de dansa que ja no ballen. En aquesta no hi ha text, perquè a l'anterior hi havia molt text. Aquí ja no hi ha text, però són una sèrie de seqüències, imatges que la pròpia creadora en el programa de mà que cita a Borges i després escriu un text que, mira, us el llegeixo, que és molt curt, bueno, un trosset del text. 5 figures estan atrapades en un laberint temporal mutant i col·lidint en el seu intent de desafiar la immortalitat. La seva existència transcorre en un vast paisatge sulfúric que es desplega en una sèrie de cròniques. En aquest paisatge, és aquest paisatge un terreny fèrtil per a noves creacions o bé està fet de restes del que alguna vegada va existir? Clar, amb aquesta excusa és una mica de coses que passen.
2: Ai, no sé. On anem a parar?
1: On anem a parar? Aviam, hi ha imatges interessants. Una mica jo vaig pensar en Luis Buñuel, perquè hi ha un moment que uns personatges, tipus, sembla que vagin, no sap si és una sotana o si són més asiàtics, juguen una mica de mini partit de futbol amb una mà tallada. Hi ha un cau del cel, una impressora, que és també una copiadora. Hi ha pintura, perquè és un taller de pintura. Pots veure imatges com de... jo almenys el que em vaig imaginar, una mena de colonitzadors, potser espanyols, perquè sembla que portin aquella mena de barret com de ferro que portava el Quijote.
0: Sí, sí.
1: Veus també com uns asiàtics, però vam sortir tots una mica dient, no sé què ens volien explicar aquesta gent. Però què passa? Quan és companyia internacional, aplaudim més, evidentment. Manel, no quedéssim com uns pagesos, aplaudeix Manel perquè això. I llavors... però no sé.
0: Bueno, escolta, jo què sé, que faci... que no, vagi i vagi.
1: Sala gran, que està plena, no sé, o quasi plena, perquè forma part de l'abonament del Teatre Nacional, és l'últim espectacle de la sala gran del TNC, a més de l'era Portacelli, abans del grec, perquè després ja... I estarà 2 setmanes a la sala gran i està
0: quasi exaurit. M'interessa, quan sabrem el...
1: Mira, l'altre dia m'ho va dir una molt bona font...
0: del concurs per triar nova direcció del Teatre Nacional de Catalunya.
1: Una molt bona font, que jo tinc fonts a tot arreu, i talps...
0: Una bona font lluminosa et va dir...
1: Exacte, em va dir que sabrem qui serà pròxim director...
0: O directora.
1: No, director, perquè són 3 directors finalistes, 3 homos. Ho sabrem el dijous 18 de juny.
0: Per tant,
1: el dijous 18 de juny ho sabrem.
0: Bé.
1: I llavors, l'altre dia que parlaves dels mags... Ai... Sí, l'altre dia que parlaves dels mags.
0: L'altre dia va ser ahir.
1: L'altre dia era ahir.
0: Sí, home, que vam enxampar la Victòria Esponberg a la presentació.
1: Ah, aquest que també vens a veure.
0: De la nova temporada de la sala B, aquest.
1: No, que parlant del TNC, mira, la Portacelli, sin quererlo ni beberlo, però mira molt bé que la temporada que ve tindrà dos espectacles en diversos premis Max, perquè per una banda la reposició de la tercera fuga, que va guanyar 3 Max, no? A la millor autoria teatral per la Victòria Spumberg i l'Albert Pijoal, el millor actor pel Tom Vieira, que he de dir que l'altre dia me'l vaig creuar pel carrer, pel Born, i vaig dir, ep, adéu, enhorabona pel premi, va fer, no sé com, molt maco, i el millor repartiment, que trobo que és una categoria molt justa, molt encertada, i que per un muntatge com la tercera fuga, que guanyessin el millor repartiment està molt bé. I també dins del TNC, la pròxima temporada, tindrem un espectacle que es diu Gota, del Xema Muñoz, que va guanyar el Max el millor espectacle de carrer, que és una peça de teatre visual i màgia deliciosa que vaig veure a Tàrrega, que és molt bonica i que estarà també al TNC.

0: Bueno, doncs, ja es... ahir en Pepe Zapata, quants espectacles va comprar? Tenia entrades per com...
1: Calendari ple.
0: No sé si una quinzena o 20
2: espectacles. Jo, mira, n'hi ha un parell del Grec.
0: Del Grec, sí, parlo del Grec.
2: Sí, sí, del Grec. Jo, mira, almenys el Halicali de llevar-me a les 4 del matí, de la matinada, i la... L'Ofèlia's Got Talent, aquest espectacle de la Florentina Holzinger, ja el vaig veure a Berlín. Potser repeteixo, però bueno, prioritzar altres coses. Però n'hi ha alguns que els he vist.
1: Va, que amb aquests ens hi veurem, doncs.
2: Sí, sí, no, amb el Lidl no repetiré, ja et dic jo. Ja em vaig llevar.
0: Ja vas fer l'esforç sobre
2: humà. Ja vaig anar allà a Salt i ens hem despertat a quarts de 4 per ser allà a quarts de 5, que dius molt bé, però potser no calia començar tant d'hora. Però bé.
0: Doncs vinga, Oriol Puigtauler, abans del Grec, suposo que ens parem per aquí, per la ràdio.
2: Sí, Sant Joan, la Revetlla...
0: Sí, alguna cosa farem.
2: Clar, no sé, sí, sí.
0: Sí, home, sí, aquí estarem. Gràcies, Oriol.
2: A tu, a vosaltres.
0: Que acabis de passar un bon diumenge.

0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
1: A la 1:37, aquí a la cadena Ser i Ser Catalunya, i aquesta setmana ens van convidar a Muntanyola, a Osona,
2: cap a casa.
1: La terra, Clàudia, un dels veïns més il·lustres d'aquelles terres, i n'hi ha uns quants de veïns a Muntanyola il·lustres.
2: Entre en Montero, d'Oques Grasses, en Peyu i en Jan dels Catarres, bueno, fem una, un bon triplet.
1: Bueno, i el quart del grup, que és... Bueno, tots aquests han vingut de fora, allà al poble, però el que és d'allà és nascut i s'hi ha criat, i és el poeta, escriptor i baixista del grup Obeses, Jaume Coll Mariner, que ha guanyat el premi de poesia més important de les lletres catalanes, que és el Carles Riba. I ens vam citar, doncs, per conèixer-lo, per conèixer sobretot l'entorn tan present als seus versos, a la casa familiar, a la Masia. Quines vistes, eh? Quines vistes. Si ens hi voleu acompanyar...

0: Ara som a la galeria d'aquí a casa meu i el que veiem és, a primer pla hi ha l'església de Sant Crist Santa Julita, a darrere es veu com la plana, més o menys enrere aquí, tota una sèrie de colzes, doncs, com sobre la plana, i al final es veuen els Pirineus, i ara avui que fa bon dia doncs es veu també el Canigó, i perquè al voltant es veu tot de cases d'aquí a Muntanyola, es veuen també totes les muntanyoles de Muntanyola, algun campot aquí que acaben de treballar, i aquí baix es veu el paller, i aquí baix també una mica d'era que hi havia, i sí, sí.
1: Tu no t'agrada que et diguin poeta de la natura, no? Però sense tot aquest verd, segurament no hi hauria la poesia, no? Sense Muntanyola.
0: Hi ha la cosa de l'etiqueta de poeta de la natura, que és una etiqueta molt, molt anglesa, molt americana, que és una etiqueta que comporta una certa militància com a tema, fins i tot té una certa, fins i tot una vinculació ecologista, una vinculació a això. A mi és una sèrie, una mena de poesia que m'interessa moltíssim, però que tampoc penso que estigui escrivint des d'aquest lloc. Evidentment que la meva poesia, no és que no s'entengui, però s'entén més segurament en aquest entorn, perquè és l'entorn on he escrit, i és l'entorn, diguem-ne, que en el fons fa de taló de fons dels poemes. Però els meus poemes no són un poema sobre, no sé, sobre Sant Sebastià, que es veu d'aquí, no és un poema sobre el Canigó, no és un poema sobre l'església de Sant Quirze Santa Julita, no és un poema sobre aquest lloc, sinó que aquest lloc és el marc en el qual els poemes es desenvolupen, i el marc en el qual el meu pensament sobre les coses del món també pot emergir d'una manera més natural i que més, per dir-ho així, més sincera.
1: El cirerer, no? Jo em preguntava on tindrà el cirerer, i si tindrà encara l'escala allà arremblada al tronc.
0: Sí, bueno, la setmana passada vam collir les cires d'aquest any, i deu haver-hi l'escala de la setmana passada, no pas de fa dos o tres anys, que és l'escala del poema que cobra el llibre. Sí, sí, precisament, si voleu, és aquí, al costat dels gossos.
2: També podem saludar els gossos, ara que ho dius.
0: Podem els gossos, sí,
2: aquests
0: sí.
2: Aquests també surten els poemes.
0: Sí, ja en cito, que l'heu vist aquí, que és el gos d'un dels poemes del final. També hi ha en Xot, que és el gos, diguem-ne, com a entitat que apareix, que és, diguem-ne, és, per dir-ho malament, el meu gos. Que és aquest muntanya del Pirineu que heu vist aparcant. Sí, sí, hi ha tot de coses que van aparquent, i el cirerer és això, aquí baix, vull dir que hi anem després. És el poema que obre el llibre i que fa una mica de pòrtic d'alguns dels temes principals. El lloc, com a punt de partida d'un pensament, d'una manera de viure, d'una manera de mirar el món, si volem. I llavors també una idea que a mi m'interessa molt, com veiem les coses i què són les coses. Aquesta diferència entre com nosaltres entenem el món i com el món, de fet, és. I, si vol, això, llegeixo el poema que es diu Baixar a collir cireres, que és el que això cobra el llibre, diu. Encara hi ha l'escala entre les branques, que mira cap al cel, no sé per què. Mon pare va deixar-li fa molts mesos, quan era estiu, i ahir va glaçar. Vam collir més cireres en un dia de les que havíem collit mai. Havia fet prou calor perquè cresquessin bé, i la mica de fred justa perquè les vespres no hi vinguessin a fer mal. Semblaven fetes per donar. N'hi havia uns 5 cistells. I el diumenge següent, crec que no en vam collir ni una dotzena. Després hi vam tornar cada setmana, enduts per un desig que se'ns feia esma. Però res, massa cireres, ara ho veig. La glòria d'un matí que se'ns feia agra. Avui hem anat a baix, no sé per què, i encara hi ha l'escala entre les branques, que mira amunt, potser una mica torta. Voldria que volgués dir alguna cosa.
1: A mi el que m'ha agradat de la teva poesia o d'aquest llibre, com les fulles, és com, com ho diria, com aconsegueixes aturar el temps i et poses, o el lector, o jo com a lector em poso en modo contemplació. A mi m'ha donat una pau.
0: No és tan buscar aquest estat, diguem-ne, de power espiritual. No és això, però sí que hi ha la idea de com els divers, les maneres diferents de percebre el temps xoquen entre elles també. Hi ha el temps, diguem-ne, de les persones, que és un temps lineal, que és que neixes fins que mors, però llavors hi ha el temps de les estacions, que és un temps que és absolutament circular, i tot això va creant unes capes de comprensió del temps. I llavors hi ha la cosa que la literatura, els poemes, el que fa és això que deies tu, és fer una mica de pas enrere en aquest moment concret, que un cop ha passat ja no hi pots tornar. Fer el gest d'intentar-lo reviure.
1: A veure, guanyador del Carles Ribas de poesia, que són paraules mayores, diries que tens el rècord mundial de brevetat en un discurs?
0: Pot ser, no ho sé, no.
1: Vas dir?
3: Gràcies i res, saludar amb uns pares, amb les germanes, i a la Cati i en Pere, i res, som-hi.
0: Perquè bé, hi ha la cosa que els discursos s'han de saber fer i s'han de voler fer, per dir-ho així. En Carles Rabassa és una persona que sap fer els discursos, sap
1: guanyador del Premi Sant Jordi, en Prometeu.
0: Sí, sí. I ell mateix, diguem-ne, té un discurs polític construït de cara en fora, que és molt potent i que el sap transmetre aquesta potència i sap que agafi sentit. Jo, evidentment, vaig pensar, ostres, potser pots dir alguna cosa. Però, afigurant-me en aquell moment, no sabia veure res que funcionés. I vaig dir, millor fer això i no molestar gaire. Vull dir...
2: No volies anar a fer una xapa, no. Que ningú t'havia demanat que algú s'ho prenen així.
1: Però espera, què t'hagués agradat dir?
0: Les reivindicacions d'en Carles Rabassa me les faig absolutament meves. A favor d'una politització institucional del català que no s'està fent, a favor de...
2: Que va incomodar a molts dels qui hi havia allà al públic.
0: A favor d'això, de la llengua i de la cultura catalanes com a pròpies d'un lloc que és Catalunya, que és una cosa molt senzilla, però que molts cops no sembla tan evident.
2: Que aquí vas dir, clar, en Pere, però ara et faltaria en Martí.
0: Ara faltaria en Martí, sí, sí.
2: Ara has estat pare per segona vegada.
0: Sí, de fer un meset.
2: Que en ell també li hauràs de llegir algun poema, no?
0: Sí, ja surt una mica en un poema, de... Hi ha una segona part del llibre que és com més íntima, que està dedicada a això, a la Cati i en Pere, que és la meva parella i el meu fill, i llavors acaba amb abans d'un poema d'aniversari, que és una ximpleria que em va fer gràcia d'incloure el llibre, n'hi ha un que es diu Hi ha una casa, que és aquest moment de... Hi ha alguna cosa més que vol sortir al món, i això.
1: La Maria del Mar Bonet ens deia l'altre dia que amb ella la poesia l'ajuda a viure. A tu la poesia et fa servei? En quin sentit et fa servei?
0: Suposo que una manera de dir-ho és així, em serveix per viure, perquè em serveix per encarar la meva vida cap a unes coses, per tenir un objectiu de cada dia. M'agrada fer això, per tant ho faig, però també per pensar. Em serveix per pensar i perquè llegint altra gent doncs m'ajudin a pensar en a mi.
1: Doncs podem anar al lloc on escrius poesia?
0: Val,
1: sí?
0: Som-hi.
1: Ens desplacem uns metres.
0: Sí, sí.
1: En aquesta casa... Com feta a pedaços.
0: Tota casa de pagès és feta a pedaços, de fet. Les cases de pagès tenen això, que tenen tot de dates, a llocs, i dius, val, aquesta part es va fer aquest any, aquesta part es va fer aquell altre any, i aquí hi ha parts que estan marcades, segurament hi ha anteriors, de l'any 900 i pico, hi ha parts del 1400 i pico, hi ha parts del 1700 i pico, parts del 1900 i pico.
1: Oh,
0: sí.
1: Doncs vinga, anem a la cel·la monacal, jo l'he batejat així.
0: Sí, al despatx.
1: Ara m'ho expliques.

0: Seguim aquí la visita a casa de Muntanyola d'en Jaume Coll Mariner, poeta i moltes coses més. Quasi un rodolí m'ha sortit.
1: Va, un rima sonant.
0: És molt petit?
1: Sí, és una habitació petita, que això és l'antiga habitació que aquí al costat hi ha la capella, i és l'antiga habitació on dormia el capellà quan venia aquí.
0: Doncs la pregunta és com s'hi posa un poeta, no?, escriure poesia.
1: Jo llegint, és a dir, llegint. Moltes de les idees que tinc per poemes em venen d'haver llegit coses i dir, ostres, m'hauria agradat fer això. Hi ha un baixista francès que m'agrada molt, que es diu Adrien Ferro, que un dia li sentia una entrevista que deia, jo quan improviso sé d'on ve cada nota. Sé d'on ve cada nota vol dir de ser de, estic pensant, faig aquesta frase perquè ve d'aquell solo d'allà, faig aquesta nota llarga perquè ve d'aquella cançó de nacions. Per tant, van encadenant tot d'idees que no són idees seves, sinó que són idees apreses, però clar, quan ho fa, el que fa és una cosa nova, clar. És un solo que és absolutament nou, que no hi ha pensat abans, que només hi està pensant quan l'està fent. Jo la literatura la penso d'una manera molt semblant, per dir-ho malament. Per tant, cada paraula del llibre, cada gir del llibre, sé d'on ve.

0: aula del llibre, cada gir del llibre, sé d'on ve.
1: S'escriu millor quan se'n va la llum, em sembla.
2: Això, o sigui, quan se'n va la llum, també et surten bons poemes, potser.
0: Sí, hi ha, per exemple, hi ha un fragment, hi ha un poemet molt, molt curt. Ho tens pel poemet, aquest?
1: Sí. Bueno, i per les notes del final.
0: Ah, sí,
1: que dius
0: sí.
1: Que aquí en aquesta casa, que sou final de línia elèctrica,
0: sí,
1: no sé si ara també, però quan era
0: no
1: petit,
0: tant.
1: Aquí se n'anava la llum cada vegada que tornava.
0: Sí, a més tenim la formatgeria i era un problema perquè la formatgeria volia...
1: Clar, es feia malbé, potser.
0: Es feia... No, s'arriba a fer malbé perquè teníem recursos
1: sí.
0: per resoldre-ho, però bé, també és la... Això que dèiem una mica abans, també que se'n vagi la llum et fa que allò que estaves fent no ho puguis fer.
1: Sí, sí.
0: Primer mires de resoldre-ho i si no per resoldre-ho fas una altra cosa, que és, bueno, vas a buscar les quatre palmetes o les quatre llums de cas que tinguis i ja hi ets. I això, aquest poema, per exemple, ve d'un poema xinès de Han Yu, que és un poema molt llarg, un fragment, però no parlava de llum que se'n va, sinó ell parlava de cada nit, no?, com ell es recull a llegir i estudiar a la llum d'una espelma. I em funciona per explicar aquest moment de vida. I per compartir-lo també, perquè és, no sé, és una cosa que fa gràcia. També també hi ha una actitud que és molt literària també, des de l'actitud aquesta de oh, per fi puc retirar-me a llegir, que és, també és una
1: tu t'agradaria això?
0: I això. A mi m'agradaria no haver de fer coses per poder llegir amb calma tothom.
1: Això és el que vols ser de gran?
0: I de gran vull ser una persona que no ha de fer coses perquè pot llegir. Vull dir, que pot llegir perquè no ha de fer coses. Sí, sí, això seria òptim. Això cadascú, la gent que li agrada molt cuinar, li agradaria no haver de fer coses per cuinar, no? Doncs
3: sí,
0: el
3: sí.
0: Mateix, a mi m'agradaria no haver de fer coses per poder llegir amb calma i dir, val, i pensar allò que estic llegint i si convé escriure alguna cosa...
1: De moment no toca, no es pot.
0: No,
1: tens la mainada petita,
0: s'ha
1: de pujar a la casa
0: sí.
1: I tens el grup, Obeses.
0: Sí, el grup, sí.
1: Ens traslladem una mica d'escenari per parlar d'Obeses i dels sí. Vips que teniu aquí a Muntanyola, tu, els teus veïns.
0: Sí.
1: Podríem anar al cirerer, no? Que ho tenim
0: pendent. Podríem anar al cirerer, sí, bueno, sí.

0: Fontanyola, veïns il·lustres, a veure.
1: Home, aviam, és que Josep Montero, llarga, eh?
0: Josep Montero,
1: de Toques Grasses.
0: Toques Grasses.
1: Peyu. Peyu.
0: Humorista, comunicador, Peyu. Fa formatges, també?
1: També fa formatges, també. Molt té molta bé. Cabra.
0: I, no et deixis, em sembla, en Jan dels Catarres. També ha vingut últimament a viure. Jaume Coll Mariner, doncs, què té aquest lloc?
2: Aviam, és un lloc que és... climàticament és millor que no pas a baix a la plana, vull dir que és això que deia, que aquí sempre estem a 4 o 5 graus per sota del que s'estan, del que estan a Vic, per exemple. És un lloc que és tranquil, sempre tens natura a la vista, tens escola...
1: Us dona per organitzar festival, aquí a Muntanyola, amb tant artista.
2: De fet, fa un parell d'anys que s'organitza un festival, que no recordo com se diu, però que s'organitza un festival, però que és un festival molt, molt petitó, que hi ha tocat la Marc Pujol i que fan coses d'aquestes. I de fet, en Peyu va intentar muntar un festival fa un parell d'anys, allà on té les cabres. Però si no, ja podríem fer feina, passa que... En el fons, clar, és que el pensament de poble que es té de Muntanyola és molt diferent del pensament de poble que pots tenir de Tona, Tardell, qualsevol poble.
0: Per què? En quin sentit?
2: No hi ha un lloc on trobar-se, per dir-ho així. Mm. A la piscina a l'estiu, si vols, però no hi ha un
1: nucli, no? O una plaça.
2: No hi ha un nucli, no hi ha un àgora, no hi ha res d'això. Mm. Per tant, no vas pel carrer i hi trobes gent, sinó que simplement tu ets a casa teu.
0: Clar.
2: I quan te'n vas, agafes el cotxe per anar a un altre lloc.
0: Obeses. Per què ens crida tant l'atenció que el baixista d'Obeses sigui poeta i hagi estudiat filosofia i si... Saps?
2: L'Arnau també va estudiar filosofia, l'Arnau Tordera. I no ho sé, són coses que passen, tampoc està pensat, clar, aviam, sí que és veritat que l'Arnau ha fet tota la feina amb la música, l'Arnau Bordó també va estudiar sonologia i també ha estat tota la seva feina com relacionada amb el mateix camp de la música, però en Maiol, per exemple, treballa amb treballs forestals. Clar, és una cosa menys pública i que, diguem-ne, crida menys l'atenció, però que també se n'ha de saber.
0: Home, i tant, sí. No tothom és vàlid. A veure, el Virolai.

0: Aquesta versió que heu fet del Virolai en l'últim disc, que fins i tot li llegia una entrevista a l'Arnau Tordera, que un monjo de Montserrat us va felicitar, que l'ha integrat a la playlist, no sí. sé si l'enxufaran al papa quan visiti Montserrat.
1: No,
0: t'imagines?
1: Estaria
0: que
1: bé,
0: soni
1: no...
0: el Virolai Heavy d'Obeses.
1: No ho crec, no ho crec, perquè allà la tradició de música de Montserrat és prou pròpia com perquè requereixin d'algú de fora perquè els vingui d'això.
0: Però com se us va córrer?
1: Sí, no, l'Arnau feia temps que hi batallava amb poder versionar aquest himne, que és un himne de certa manera de ser català, per dir-ho així, per tant...
0: Coi Verdaguer.
1: Sí, hi ha Verdaguer darrere, per tant també hi ha tot aquest vincle amb la feina que vam fer amb Verdaguer, i la peça, en el fons, si t'hi acostes, és una peça que és... Està molt ben fet. Vull dir, realment, musicalment, és una... Està molt ben feta, ja. Per anar més enllà. Però és això, és un himne que, en el fons, tu te'n vas a una festa major i a les 5 del matí, quan no hi ha res més, et pots trobar tot de gent cantant el Virolai. És una cosa que realment passa amb molt poques peces més. Per tant, és un, diguem-ne, és un himne oficiós de certa manera, de fer comunitat i amb Obeses, diguem-ne, volem participar d'això i sempre hem volgut participar d'aquesta cosa, que sempre hem reivindicat una certa manera de ser català, de manera autocentrada, de manera desacomplexada. Per tant, això casa amb la manera de ser d'Obeses i ja havíem fet també la versió de Rosó. Per tant, diguem-ne, també és aquesta, segueix aquesta línia de repensar l'imaginari musical del país.
0: Doncs ha estat una visita molt xula, aquesta muntanyola amb els ocellets de fons que ens han fet la banda sonora, no? I això són què?
1: Merles.
0: Merles? Sí.
1: Merles,
0: jo és que...
1: Merles i pardalots.
0: Jo t'hagués dit pardals, sí, pardals també.
1: Hi ha pardals, pardals,
0: no?
1: Hi ha un fotimer i sí. També hi ha merles, que sí.
0: Acabem amb un altre dels teus poemes. Jaume Coll Mariner, sí. Últim premi Carles Riba.
1: Val, en llegiré un... Bé, que a mi fa gràcia, que és una mica palentès perquè té un títol en llatí, que és partès de Sant Agustí d'Hipona, les Confessions, i el títol és un fragmentet seu, que diu Transiguitis tambim meam, que és anar més enllà d'aquesta força, aquesta força vital meva, no? Al fons és anar més enllà de mi mateix. I diu, em vaig girar les coses i vaig dir, és aquí? És aquí amb vosaltres? I les coses i la terra amb tots els arbres em van dir, no, no és aquí. I em vaig girar el cel i les estrelles i vaig dir, és aquí? És aquí amb vosaltres? I el cel i els ocells i les estrelles em van dir, no, no és aquí, no és amb nosaltres. I em vaig girar després cap al mar i els seus abismes i vaig dir, és aquí? És amb vosaltres? I el mar i els seus abismes em van dir, no, no és aquí. Llavors em vaig girar cap a un pou molt fosc i fondo, que em van dir que no acabava, i vaig dir, és aquí? És això el que busco? I una veu que era mig meva em va dir, no, no és aquí. No sabem què busques. Nosaltres som aquí i estem bé. I tu ets aquí amb nosaltres. No sabem què busques. No ho sé. Tampoc sabria dir-ho.
0: Doncs gràcies per ser aquí. O deixar-nos ser aquí avui. Jaume. No,
1: res, vosaltres per venir, que és una feinada també venir cap aquí.
0: Sí, però ha valgut la pena. Ni que sigui conèixer aquest pam de territori. Un altre dels milers d'oasis i paradisos que tenim a Catalunya.
1: Sí, no, en el fons tot pot ser un paradís, vull dir, perquè pensem d'aquesta manera, però segur que hi ha per algú un pam de, per dir-ho al tòpic, un pam de l'Hospitalet segur que és el seu paradís.
0: Segur, i tant.
1: Endavant amb tot.
0: Gràcies, home.

0: 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. León 14 reúne a 1.100.000 personas en la Plaza de Cibeles de Madrid.
2: En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
3: A mí sobre todo lo que me gusta es el respeto, que todo el silencio que hay cuando el Papa habla.
4: Con el corazón colmado de alegría, al inicio de este viaje a España.
5: Sí, hace mucha ilusión verlo montado en el Papa.
1: Es la imagen de la mañana, las calles de la capital absolutamente abarrotadas para ver al pontífice que afronta hoy su segunda jornada de un viaje en España que se extiende durante 7 días. Marina García está en esa plaza de Cibeles, una misa, Marina, que ha tenido paseo en papamóvil y procesión posterior incluida. Buenas tardes.
6: Así es, Aida, buenas tardes. Una imagen de profundo simbolismo católico con el Papa presidiendo la misa ante más de 1.000.000 de fieles. Luego también esa procesión del Corpus Christi acompañado por cardenales, arzobispos, obispos, niños que acababan de hacer la comunión, diáconos y laicos, con un recorrido por el centro de la capital sobre una imponente alfombra de flores y pétalos. Y con una homilía que, lejos del mensaje más político de la jornada de ayer, ha sido como la imagen de esta mañana, religiosa. El Papa ha sacado uno de los temas de su visita apostólica, la secularización.
4: Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
6: La visita a España del pontífice pretende tender un puente entre el sur global, la parte del mundo donde crece la fe, y Europa, España, donde se ha producido un distanciamiento. Eso sí, Aida, hablando a los fieles, ha dejado también un mensaje sutil con más trascendencia. Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Un mensaje en el que resalta los verdaderos valores cristianos ante quien quiere usarlos o tergiversarlos.
1: Gracias, Marina. Eso es lo que se veía desde la tribuna. Pero entre el público también ha estado un micrófono de la cadena SER, el de Laura Gutiérrez. Los asistentes han estado horas, desde primera hora de la mañana, cogiendo sitio para ver al pontífice. Una misa, Laura, en la que ha habido incluso paraguas para pelear contra el sol y para saber dónde se repartía la comunión. Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Ha hecho falta mucho paraguas, desde luego, mucha agua, y algún cura no ha podido evitar el golpe de calor en esta plaza de Cibeles. Nada grave. Con paraguas se ha dado la comunión de manera masiva. 1.000 sacerdotes han repartido las formas consagradas, acompañados cada uno de su voluntario o su voluntaria.
8: Nuestra misión es acompañarlos durante todo el proceso de la comunión y cuando acabe llevar las formas a la iglesia aquí al lado y volver a llevarlos a su sitio. Siempre tenemos un paraguas abierto en el momento de la comunión, cerrado una vez que finaliza, y bueno, al final pues recogerlos donde están sentados y dejarlos en el mismo sitio.
7: En Plaza Viva han estado esta mañana los patrocinadores del evento, ACS, Iberdrola, MAU, la Fundación del CEU, entre otros, en sillas plegables, como todos, pero ellos los pagadores, delante de los religiosos, y zona VIP total para los influencers católicos, aunque a ellos les gusta llamarse misioneros digitales. Les han puesto una especie de casita con aire acondicionado y terraza con las mejores vistas del evento.
1: 1.100.000 personas, según la delegación del Gobierno en Cibeles en Madrid. Los organizadores estiman que son más de 1.500.000 de personas las que han estado hoy viendo al Papa. La agenda del pontífice continúa esta tarde con un encuentro con los agustinos, que es la orden a la que pertenece el pontífice, y ya a última hora se va a ver con representantes de la sociedad civil, artistas, políticos, deportistas, actores, eso en el Movistar Arena. Para mañana, lo hemos confirmado ya esta mañana, además de ir al Congreso de los Diputados o de verse con el presidente, León XIV es mañana el día en el que tiene previsto verse con algunas víctimas de abusos en la iglesia. Es una información de Mariola Lourido. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Aida. Sí, no está en la agenda oficial, pero será mañana a las 4:15 de la tarde en la Anunciatura. Recibirá a un grupo de víctimas, según ha confirmado la cadena SER, que ha participado en el programa Repara, el plan de atención y acompañamiento que puso en marcha el Arzobispado de Madrid. La Iglesia quiere darle máxima discreción al encuentro que el arzobispo y cardenal José Cobo preparó con León XIV, pero el contacto del pontífice con los que han sufrido abusos sexuales ha acabado en polémica, en la polémica del viaje. Las asociaciones críticas, las asociaciones de víctimas, están molestas, siguen molestas, porque se las ha marginado del encuentro.
1: Pues precisamente por eso que nos comenta Mariola, por ese enfado de las asociaciones de víctimas, que se quejan de que no están invitadas y señalan que las víctimas son mucho más que un grupo seleccionado seleccionado por la Iglesia, y aseguran que León XIV va a ver a personas seleccionadas por, como decimos, la Conferencia Episcopal, y por eso mantienen las protestas que tienen previstas en la Nunciatura, que es la Embajada del Vaticano en España, que se encuentra en Madrid y en donde está ya Belu Jiménez. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Sí, aquí en la Nunciatura Apostólica, como decías, donde se está alojando el Papa, está previsto que a partir de las 4 de la tarde comience esta protesta por parte de asociaciones de víctimas de abusos. Concretamente, hoy va a acudir aquí Miguel Hurtado, de Reparación Integral Ya, víctima que fue la primera en denunciar los abusos en Montserrat. Mañana por la mañana acudirán otras asociaciones, como la Asociación Nacional Infancia Robada, para continuar con la protesta frente a esta sede. Estas asociaciones, como decíamos, se quejan de que no han sido ni avisadas ni invitadas a esta reunión con el Papa y dicen que con este encuentro están apartando al resto de víctimas que han sufrido abusos.
1: Despliegue especial por la visita papal de la cadena SER, que también pueden seguir en cadenaser.com y en la redacción de informativos.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: En cadenaser.com y en la app. Los socios de gobierno toman aún más distancia con el Partido Popular. Esta mañana PNV y Junts han dicho que ven imposible darles su apoyo para una moción instrumental de censura. Almudena Lopesino, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Aida. Sí, PNV y Junts, a los que el Partido Popular presiona para una moción de censura Pedro Sánchez, vuelven a rechazar las exigencias del PP. Aitor Esteban, PNV.
12: Itzu egon behar dira politikoki sinez pentsetan badabe.
11: Tiene que estar muy ciego si el PP piensa que vamos a pactar con ellos, ha dicho Esteban esta mañana. Y desde Junts, Jordi Turull, hoy en La Vanguardia.
13: Yo la pregunta es si de verdad que señores, lo de la moción de censura instrumental.
11: Dice Turull, además, que lo lógico es que Pedro Sánchez convoque elecciones.
1: Y en Oriente Próximo, Almudena, hoy se cumplen ya 100 días de la guerra de Irán y Estados Unidos.
11: Sí, que cifra Irán en 3.000 los iraníes muertos por los bombardeos estadounidenses. 2 meses de guerra en los que han seguido los ataques cruzados, como el de esta madrugada en el estrecho de Hormuz por parte de Irán. Donald Trump presiona a Teherán, al que ha advertido de que la guerra acabará con o sin acuerdo. La reapertura del estrecho de Hormuz, recordamos, y sobre todo el programa nuclear iraní, son los principales escollos en las negociaciones.
1: Titulares de un domingo 7 de junio que a última hora del día tendrá otro. ¿Quién gana las elecciones a la presidencia del Real Madrid? Y aunque la respuesta se da por hecho, es la primera vez en 20 años que Florentino Pérez se enfrenta a otro candidato, un Enrique Riquelme, que ha hecho muchas promesas estos días. ¿Cómo van esas votaciones? Antón Meana, buenas tardes.
14: Hola, Aida, buenas tardes. Ya han votado 12.651 socios, casi el 17% del censo. Un buen dato. Hasta las 8 abiertas las urnas y los candidatos en los respectivos cuarteles generales. Florentino cerca del Bernabéu, Hotel Eurobuilding, Enrique Riquelme con la gente que le apoya en el Autocine de Madrid. Ambiente festivo, calor en Valdebebas y te digo, todo hace indicar que Florentino ganará el partido con bastante holgura.
1: Gracias, Meana. Después lo ampliamos. Todo esto en un día de cielos total o parcialmente despejados en casi toda España. Hay algunos puntos en los que hay algún chubasco aislado y el calor que ya se nota en los termómetros. Beatriz Carmona, buenas tardes.
15: Buenas tardes. El cielo nos deja en gran parte sol, pero con algunas nubes que se asoman de forma dispersa, donde sí encontramos algo de lluvias en el norte de Castilla-La Mancha y en el sur de Aragón. Los termómetros ahora mismo rondan los 30 grados en la mitad sur, con Córdoba marcando una máxima de 31, y en el resto del país están con una media de 25. A lo largo de la tarde seguirán subiendo las temperaturas. Y en Canarias se activa el aviso amarillo por vientos fuertes a partir de las 4.
1: Pues con la visita del Papa como principal punto de atención del día, aunque no el único, empieza este Hora 14 especial en la cadena SER, 2 y 8 de la tarde, 1 y 8 en Canarias.
0: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
16: Bona tarda. Els sindicats mantenen la vaga de dimarts a Educació coincidint amb la visita del Papa i les proves d'accés a la universitat.
17: L'educació és responsabilitat, des del primer fins a l'últim. És una responsabilitat de país i aquí tothom hi hem de treballar conjuntament.
16: Els docents faran vaga dimarts, protestaran dimecres i es manifestaran diumenge, quan quedarà menys d'una setmana perquè acabi el curs. De cara a la manifestació de diumenge, mestres i professors fan una crida a les famílies, als alumnes i altres col·lectius que treballen en l'àmbit educatiu per demanar junts canvis profunds i estructurals en l'actual sistema. A 48 hores de la selectivitat, els alumnes reconeixen que fan servir cada vegada més la intel·ligència artificial per preparar-se als exàmens.
18: Jo crec que t'ajuda molt a no quedar-te bloquejat quan estàs estudiant sol.
19: Hi ha coses que potser no entenem a la primera i necessitem d'una ajuda extra, com pot ser la IA.
20: Utilitzo la IA per resoldre dubtes d'exercicis o teoria que no acabo d'entendre.
21: Adjunto el PDF del tema i li dic que em faci un examen per practicar, només per fer-la per practicar.
16: L'organitzador de viatges del Papa té nom i cognoms. Jairo Salas Castañeda és mexicà, de 48 anys, és el coordinador dels viatges papals.
2: Pues en realidad sí era muy amiguero. Muchos amigos de él me han preguntado que, oiga, me lo saluda y qué bueno que llegó ese puesto y están muy contentos por él.
16: Aprofitant la visita de Lleó 14 a Catalunya, parlarem de la figura de l'organitzador amb el periodista i vaticanista Vicenç Lozano. Avui que s'acomiaden el Primavera Sound a Barcelona i la Patum de Berga amb l'última Patum completa. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Dani Punt i Prats al control. Escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
16: Els docents ja preparen un nou calendari de mobilitzacions per aquesta setmana, un calendari que inclou una nova jornada de vaga dimarts, protestes dimecres i una manifestació diumenge vinent. Tot plegat coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i amb les proves d'accés a la universitat. Mestres i professors fan una crida a tota la classe política perquè el sistema necessita, diuen, una revisió profunda, Sole Domínguez.
3: Hola, bona tarda, Gemma.
16: Anem a pam, Sole. Comencem pel que està confirmat i decidit, que és la vaga de dimarts. Les protestes començaran a partir de les 9 per no perjudicar els estudiants que aquell dia fan la selectivitat.
3: Sí, els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, COS i CNT fa dies que van registrar aquesta convocatòria de vaga. En una reunió que van fer ahir al vespre van acordar que les protestes aquell dia no començaran fins passades les 9 del matí, just al moment en què els estudiants que s'examinen de les PAU estaran començant el primer examen. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions aquest matí a SER Catalunya.
22: Seria absolutament incoherent que ara nosaltres els hi poséssim aquesta trava. Ja estan nerviosos, ja estan prou nerviosos. No, hem d'assegurar que ells puguin estar tranquils, puguin arribar a les seves seus i a partir d'aquí doncs nosaltres engeguem la protesta. No costa res respectar-los i, per tant, tota aquesta lluita la fem pel seu benefici i no pel seu perjudici.
3: Dimarts els docents estan, per tant, cridats a concentrar-se a partir de les 11 del matí a la plaça Espanya. El que passarà abans i després s'acabarà de decidir en una nova trobada dels sindicats demà mateix. També s'han de decidir les possibles estratègies per fer visible la protesta dels docents en alguns dels espais que visitarà el Papa o durant el seu desplaçament en Papa Mòbil. A més, diumenge hi han convocat una manifestació que sortirà a mig matí dels Jardinets de Gràcia i a la que demanen la implicació de tota la comunitat educativa, començant per alumnes i per famílies. Laura Jané, de la CGT.
23: Una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
3: A més, des de la coordinadora d'assemblea s'està animant els grups organitzats a cada centre i a cada territori perquè es reuneixin abans del 20 de juny, en què està prevista una nova assemblea general per decidir com prioritzar les demandes, si es pot mantenir la protesta durant l'estiu i, sobretot, com es fan notar a l'inici del pròxim curs escolar.
16: De moment, els sindicats donen marge al govern i no pressionen perquè convoqui el comitè de vaga. Fons sindicals expliquen a SER Catalunya que ara mateix el que necessita el col·lectiu és expressar el malestar i la indignació acumulats durant els darrers anys. També recorden, Sole, que la solució al conflicte no depèn exclusivament de l'actual executiu.
3: Cal, coincideixen diferents veus, un pacte que impliqui tots els grups polítics, les famílies, les direccions i els treballadors i que no es limiti a atendre les reivindicacions d'un col·lectiu concret, sinó a repensar l'actual sistema educatiu i a garantir condicions de treball dignes a tots els actors que cuiden els infants i els joves, des de les escoles bressol, l'escola o també el lleure. Iolanda Segura d'USTEC subratlla que l'actual sistema està en fallida i que tots els que han construït, han d'implicar-se, han de remengar-se per repensar-lo.
22: És el moment perquè l'educació no és qüestió només de qui governa, sinó que és una qüestió de país. I, per tant, aquí tots els responsables polítics que poden intervenir en, no, en fer aquests canvis tan necessaris, han de responsabilitzar-se d'aquests canvis. Perquè, al final, si tenim el sistema educatiu que tenim, ho han generat tots aquests agents polítics.
3: No són només els docents catalans, Gemma, els que estan demanant canvis a la Comunitat Valenciana. Demà, cinquena setmana de vaga indefinida, i a la Comunitat de Madrid, sindicats, docents i famílies estan preparant mobilitzacions pel setembre.
16: Encara sobre educació, segons una enquesta publicada aquesta setmana, 9 de cada 10 alumnes i 8 de cada 10 docents utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu. Són unes dades que evidencien l'impacte creixent d'aquesta tecnologia a les aules. A poc més de 48 hores de les proves d'accés a la universitat, hem parlat amb alguns estudiants per analitzar com la IA influeix en la preparació dels exàmens. Marcos Ferrer.
4: És el cas de l'Aina, que vol estudiar Humanitats. Explica que utilitza la IA per fer esquemes, resums als apunts i també preparar-se aquests exàmens.
5: Només utilitzo la intel·ligència artificial per crear exàmens i així puc contemplar diferents possibilitats de preguntes d'examen.
4: En Víctor i en Biel també diuen que aquestes eines els serveixen per resoldre dubtes.
19: Coses que potser no entenem a la primera i necessitem d'una ajuda extra, com pot ser la IA, moltes vegades.
20: El que més m'està ajudant és en guiar-me en com fer exercicis en els quals m'he quedat encallat o directament no sé per on començar.
4: I pel que fa a l'Helena, que vol fer psicologia, assegura que la IA l'ajuda al llarg del curs.
18: Si no saps fer alguna activitat, jo crec que t'ajuda molt a no quedar-te bloquejat quan estàs estudiant sol.
4: Entre els recursos més utilitzats trobem ChatGPT, Gemini i Claude.
16: És cert que fer servir la intel·ligència artificial per preparar els exàmens pot agilitzar l'estudi i estalviar hores de feina. Amb tot, els experts alerten que aquestes eines poden afectar el procés cognitiu dels estudiants i fer-los cada vegada més dependents de la intel·ligència artificial.
6: El que la recerca ens comença a mostrar és que com més tasques de pensament es deleguen a la IA, menys exerciten les capacitats cognitives que precisament, no, la selectivitat posa a prova, o totes aquelles funcions executives, no, que també com a estudiants posen en valor, no, un aprenentatge profund i no tan superficial.
16: És Laia Lluch, experta en educació i intel·ligència artificial, en declaracions a Ser Catalunya. Pel que fa al viatge del Papa a Catalunya, a l'hora 14 ens hem preguntat qui organitza aquestes visites i qui decideix l'agenda i les trobades del Pontífex.
0: L'entrevista del cap de setmana.
16: Vicenç Lozano, periodista i vaticanista, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
16: Qui prepara els viatges del Papa? El teu últim llibre, Lleó 14, ombres sota la cúpula, menciones el mexicà Jairo Salas Castañeda.
8: Sí, Jairo Salas Castañeda és el responsable dels viatges del pontífex actual. Va ser nomenat en un punt, doncs, el papa doncs, va assolir el pontificat. Qui els organitza? Els organitza fonamentalment ell, vull dir, té, doncs, hi ha un departament doncs, al Vaticà que s'ha dedicat a això. Els viatges, evidentment, qui els proposa? Doncs es proposa, fonamentalment es proposa la conferència episcopal del país que pretén doncs, que hi hagi una visita del pontífex, o també el propi pontífex té interès, diguéssim, en una zona determinada, com va ser el viatge a l'Àfrica, i recent, i per tant, doncs, a partir del seu desig, doncs, s'organitzen doncs, aquests viatges i aquestes trobades doncs, pastorals i interessants en tots els aspectes. No?
16: Quins criteris es tenen en compte a l'hora de planificar-los, aquests viatges?
8: Bé, els criteris fonamentalment són considerar les propostes que arriben des dels propis països que pretenen doncs, que hi viatgi el Papa, propostes que fa la conferència episcopal habitualment del país, després també les autoritats civils, òbviament, i a partir d'aquí doncs, es construeix doncs, un esborrany d'agenda que es va negociant entre... Doncs, entre el departament organitzador dels viatges del Papa al Vaticà, les autoritats d'aquell país i també doncs, la conferència episcopal. Evidentment, vull dir, hi ha criteris, òbviament, de seguretat i que fan doncs, que realment doncs, aquests viatges s'hagin de planificar amb molt de temps, normalment amb gairebé 6 mesos d'antelació. Després es va perfilant a poc l'agenda. Evidentment, hi ha el Departament de Seguretat que intervé i l'aspecte de la seguretat és molt i molt important. En el cas del viatge doncs, a Catalunya en concret i el viatge en general doncs, a tot l'estat espanyol, hi ha hagut doncs, diverses trobades, evidentment, d'aquest Departament de Seguretat doncs, amb la policia, en el cas de Catalunya amb Mossos d'Esquadra, en tot el que són, doncs, diguéssim, que té a veure doncs, amb la seguretat del Pontífex. Aquí, doncs, en el cas de Catalunya, doncs, intervé doncs, des de Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, tothom, no? I es fan aquests recorreguts diverses vegades, es planifica molt i molt minuciosament tots els moviments perquè no hi hagi imprevistos.
16: I què hem d'esperar de la visita del Papa a Catalunya?
8: Té una visió absolutament doncs, social amb la visita a la presó de Cambrians, la visita a la parròquia de Sant Agustí per veure l'acollida que es fa doncs, a la gent més desfavorida i la visita doncs, al monestir de Montserrat, símbol, diguéssim, de la cultura i de la nació catalana i de l'espiritualitat doncs, de Catalunya.
16: Vicenç Lozano, periodista i vaticanista, gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
8: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
16: Nou minuts i seran 2:45 de la tarda. En la visita del Papa a Catalunya, l'acte més destacat és el de dimecres a la Sagrada Família, on el pontífex va enairar la Torre de Jesús. El temple, la construcció de la façana de la Glòria, continua sent el gran interrogant. Gaudí la va incloure en el seu projecte original, però fer-la realitat obligarà a reubicar dues illes senceres de cases i centenars de veïns. Es tracta d'una qüestió que fa anys que s'allarga i que, malgrat que els responsables del temple asseguren que és a prop de trobar una solució, Soler continua generant incertesa entre els veïns afectats.
3: La construcció de la façana de la Glòria és una incògnita oberta des de fa gairebé 50 anys, des que el Pla General Metropolità de 1976 va incorporar l'afectació d'aquestes dues illes situades davant del temple, on està previst obrir una avinguda de 60 metres d'amplada. Al llarg dels anys, diversos alcaldes, Trias, Colau, també Collboni, han intentat desencallar aquest conflicte urbanístic. L'últim, Jaume Collboni, va assegurar que resoldria el conflicte aquest mateix mandat.
7: La prioritat ha de ser donar certesa a les famílies que viuen a la seva família i alhora, i per aquest ordre, doncs permetre que la façana de la Glòria especialment tingui definitivament una solució que culmini una obra tan important per a la nostra ciutat com és el Temple de la Sagrada Família.
3: Això deia l'alcalde al ple municipal de l'abril de l'any 2025. Mesos i mesos de negociació després, la situació continua pràcticament encallada. Els responsables de la Sagrada Família mantenen la voluntat de culminar la façana de la Glòria, mentre els veïns continuen vivint amb incertesa. Malgrat tot, uns i altres confien que la situació es resoldrà després de la visita del Papa.
16: De la crònica política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha negat cap mena de contacte per part del Partit Popular per una moció de censura contra Pedro Sánchez. En una entrevista avui a La Vanguardia, Turull ha carregat contra els de Núñez Feijóo.
3: El secretari general de Junts ha assegurat que el partit no ha mantingut cap mena de contacte amb el Partit Popular. També ha afirmat que si els populars volen abordar qualsevol qüestió amb ells, han de demanar una reunió i no parlar directament amb els mitjans de comunicació. Davant la situació dels últims dies, Turull tirava de la ironia.
9: Qui ha anat canviant de plantejament, ara sí, ara no, ara potser, ara d'aquesta manera, ara de l'altra és el PP. Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. I ja ho saben, quin és el sistema de funcionament de Junts.
3: Pel que fa a Pedro Sánchez, el secretari general de Junts l'ha acusat d'alimentar l'ultradreta i l'ha tornat a demanar que convoqui eleccions.
16: Més coses. Els 5 passatgers catalans de l'Ondius han tornat a donar negatiu d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta mèdica ahir a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, Marcos.
4: Tal com estableixen els protocols de vigilància, els 5 catalans continuaran en aïllament domiciliari i hauran de seguir les mesures de seguretat recomanades durant el període previst. Continuaran aïllats durant 14 dies fins a completar els 42 que fixa el protocol. Tot i això, de manera excepcional podran sortir al carrer sempre amb mascareta i respectant les mesures de prevenció i protecció establertes. El protocol també preveu 2 controls diaris de temperatura i l'obligació de comunicar immediatament qualsevol símptoma compatible amb la malaltia.
16: I un motorista ha mort en un accident a la Nacional 2 a Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals eren motoristes.
4: La víctima era un home de 49 anys, veí de Martorell, que va morir arran d'una col·lisió lateral entre una moto i un cotxe. Els Mossos d'Esquadra van rebre la vist de l'accident ahir cap a les 9 del vespre. Les causes de l'accident encara s'estan investigant.
16: Publicitat i farem la cultura, els esports i el temps.
10: Ser Catalunya. Què fas aquest vespre? Fem un balcó? què passa en aquells 7 mesos, amb 9 anys, el que pugui recordar i no et faci mal fer-ho.
11: Va ser com una pel·lícula de terror. Havia de treballar tots els dies, de sol a sol, als camps de cocaïna. Mm. La millor part del dia era poder treballar, perquè després arribaven les nits...
12: I era on començaven les violacions, els abusos o els maltractes, i aquesta era la pitjor part. Llavors jo preferia moltíssim estar treballant als camps, encara que fos molt dur, però era menys pitjor que estar a les nits amb ell.
0: Al balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
16: 5 minuts i seran 2:15.

0: És la cantant nord-americana Olivia Rodrigo que ha estat aquesta nit la gran sorpresa del Primavera Sound, que tancarà avui després de reunir 287.000 espectadors. Són 6.000 menys que l'edició passada, ja que aquesta edició ha passat per aigua, especialment dijous, quan va obligar a cancel·lar actuacions d'alguns caps de cartell com Bad Gyal. Mentrestant, en un canvi total de registre, al Gran Teatre del Liceu a Barcelona, aquesta setmana s'ha estrenat una nova versió de Les Noces de Fígaro, una producció, aquesta vegada, de Marta Pazos, que ha vist l'Amparo Pérez.
1: Fins a 43 metres tenia l'habitació que Fígaro compartiria amb la seva futura dona. De metres, en té una mica menys, uns 15, l'escenari del Liceu, on des d'aquest divendres i fins al 21 de juny es representa Le Nozze di Fígaro. Aquest clàssic de Mozart narra un dia de bogeria al Palau del Conde de Almaviva. La història es converteix en un univers pop, irònic i exuberant amb el segell inconfusible de Marta Pazos. El mestre italià Giovanni Antonini dirigirà un total de 14 funcions i amb un repartiment encapçalat per Luca Pisaroni i Sara Blanc com Susana i Fígaro.

Avui, que a Berga s'acomiadaran de la Patum amb la Patum completa que tornarà a omplir la plaça Sant Pere a partir de 9:45. Veurem si amb la Patum passa... En principi no ha de passar com amb el Primavera Sound de dijous, que ja es van mullar. En principi avui no ha de ser així, però de seguida ens ho explica la Núria Seró. Abans, anem amb els esports.

0: Els esports que passen per l'Europa, i és que es juga aquesta tarda una plaça per la final del play-off d'ascens a segona divisió. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Gemma? Molt bona tarda. Doncs a l'Europa, que juga avui a partir d'un quart de cinc d'aquí a una estona, a Balaídos. Ho fa contra el Celta Fortuna, el filial del conjunt gallec, buscant una plaça per la final del play-off d'ascens a segona divisió. El partit d'anada 1-1 és el resultat que van fer aquests dos equips la setmana passada. Per tant, l'Europa avui, com que per factor classificació el Celta va quedar per sobre, només li val guanyar al final de la pròrroga. Si hi ha empat, l'equip que es classificaria són el conjunt gallec. Per tant, l'Europa ha de guanyar sí o sí per poder estar a la final del play-off, on ja hi ha, per exemple, el Sabadell. També en bàsquet, el Barça va classificar-se ahir, jugarà contra el Tenerife les semifinals pel títol de Lliga, unes semifinals on el Real Madrid no hi serà després de perdre contra el Tenerife.
0: Doncs ara sí, moment perquè la Núria Sarons expliqui si quin temps farà avui a Berga i a la resta de Catalunya. Núria, què hem d'esperar per aquesta tarda i per la resta de setmana?
2: Hola, molt bona tarda. La jornada seguirà força tranquil·la, tret del Pirineu on es podrà escapar algun ruixat molt local. I demà comencem una nova setmana amb temperatures una mica més altes, un matí tranquil i una tarda amb ruixats al Pirineu i també prepirineu. Demà dilluns començarà a entrar el mestral, dimarts seguirà el mestral i també afegirem la tramuntana. Dimarts, de fet, esperem ruixats a l'interior i serà més difícil que arribin a la costa. Dimecres continuarem amb vent fort i també dijous la tramuntana seguirà present. El mestral ja anirà perdent intensitat. I el que dèiem amb les temperatures, demà dilluns pugen, però dimarts baixaran, es normalitzaran per tornar a pujar de cara a dijous.
0: Gràcies, Núria, n'estarem pendents. Arribem ara a 2:45 de la tarda, demà a la mateixa hora, hora 14, amb Joan Bofill. Que tingueu una bona tarda i una bona setmana.